0: late?
1: Sure.
0: Eat this.

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: just like this.
1: Som l'estació musical per excel·lència.
2: Ripollès FM, on sents la música.

Michael Schulte.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia i bona diada. Són les 9, us parla Eduard París. Institucions, partits i entitats reten homenatge aquest matí a qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de successió. Rafael Casanova ho fan com cada any, just al punt on va caure ferit l'11 de setembre de 1714 a l'actual Cruïlla entre els carrers Alibell i la Ronda de Sant Pere. Els més matiners a les 8 han estat els Mossos amb la consellera d'Interior, Núria Parlona, al capdavant, però encara sense el nou director general de la policia catalana, Ferran López, seguits d'altres cossos d'emergència. Durant el matí faran l'ofrena a membres del govern i de la mesa del Parlament, de l'Ajuntament de Barcelona, d'entitats, sindicats i de partits polítics, excepte la CUP, Aliança Catalana, Vox i PP. D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la convivència de Catalunya i la unitat d'acció per fer front als reptes crucials durant el tradicional discurs amb motiu de la Diada. El cap de l'executiu català ha fet una crida per traslladar el sentit de país a l'educació, l'habitatge, les infraestructures o el nou finançament, àmbits crucials que, segons Illa, durant massa temps no han rebut els recursos adients. I l'exdirigent català Miquel Sellarès recorda 50 anys després l'esperit d'unitat de la mobilització de l'11 de setembre de 1976 i alerta que Catalunya afronta ara un moment especialment complicat. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Alba Pairet.
3: El polític i periodista català Miquel Sellarès reivindica l'esperit d'unitat que, segons ell, va marcar la mobilització de l'11 de setembre del 1976, quan diversos partits polítics d'ideologies diferents van caminar junts per construir la democràcia i una autonomia forta per a Catalunya. Sellarès assegura que aquell moviment va demostrar una capacitat de mobilització que no es donava a la resta de l'Estat.
4: El que no m'esperava és el gran fracàs del Partit Socialista en el govern. Problema d'ensenyament, problema de transports, problema de sanitat, i ara comença un gran problema en els Mossos d'Esquadra, que veurem com se'n surten, que comença fa uns pocs mesos d'això. Per la qual cosa, doncs, jo crec que el que cal és que els catalans tornem al 11 de setembre d'aquell any que vam muntar-ho.
3: També augura un fort càstig electoral a diverses formacions i alerta de la possible arribada d'un govern del PP i Vox, que diu comportaria una pressió extraordinàriament forta sobre Catalunya.
2: I en els esports, en bàsquet, el Lleida és el primer equip classificat per a la final de la Lliga Catalana CB, que s'està disputant a Tarragona. L'altre finalista sortirà del duel que jugaran avui Barça i Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
3: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
0: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
4: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
5: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
4: Ara més que mai, Creu Roja.
6: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
4: Gràcies.

0: Astúria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia i bona diada. Són les 10, us parla Eduard París. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, subratlla que Catalunya és un país que té capacitat per teixir aliances i ho ha contraposat al context actual de confrontació i la immediatesa, ho ha dit en declaracions als periodistes després de la tradicional ofrena de l'executiu català davant del monument a Rafael Casanova.
3: Catalunya és un país que sempre ha tingut i té capacitat per teixir aliances. És un país que vol caminar sol però que alhora no es vol sentir o estar aïllat. I en un món que en aquests moments sembla sovint massa dominat per la immediatesa, per la confrontació, per la desconfiança, enraonar és una manera de defensar la convivència a l'estil català.
2: Institucions, partits i entitats continuen passant aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió. Els més matiners, a les 8, han estat els Mossos d'Esquadra amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, al capdavant, seguits dels altres cossos d'emergència. També hi han passat ja els membres del govern i de la mesa del Parlament o de l'Ajuntament de Barcelona, entre altres entitats. Seguim recollint més reaccions. Per la seva banda, el president del Parlament, Josep Rull, ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. Rull ha dit que Catalunya és una nació que no pregunta a la gent d'on ve, sinó on volem anar. També ha lamentat un nou 11 de setembre amb l'expresident Carles Puigdemont a l'exili, titllant-lo d'infàmia. En aquest sentit, ha constatat que la presó i l'exili continuen sent expressions d'una terrible falsa normalitat. Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat la força de Catalunya com a poble, que ha estat la força de saber sumar i avançar junts. També ha recordat la diada de l'any 1976, ara fa 50 anys, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que ara, 50 anys després, aquests valors tenen més vigor que mai. Recordem també en successos. Ahir els Mossos van detenir 3 homes i van deixar com a investigades per desordres públics 7 persones més, 2 dones i 5 nois, durant el dispositiu policial ahir a la tarda al fossar de les Moreres, arran de l'acte d'Aliança Catalana i la contramanifestació de l'independentisme d'esquerres. Els antiavalots van separar els dos grups, però van fer algunes càrregues contra els antifeixistes per evitar que accedissin a la plaça. I en els esports, en bàsquet, avui es decideix el segon finalista de la Lliga Catalana. El Lleida ja espera la final al guanyador del Barça, Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ai, perdó. Sí, sóc la nova veïna, la del segon primera. M'han robat la bossa i estic esperant la meva parella per anar a comissaria.
1: Saps que és possible demanar cita prèvia per posar una denúncia? Evita esperes entrant al web dels Mossos d'Esquadra a través de l'ordinador o del telèfon mòbil. Podràs escollir entre tots els tipus de denúncies i tràmits disponibles, i el dia, l'hora i la comissaria que et vagi millor.
2: Un dia perdràs el cap.
0: Oh, la meva bossa!
1: Informa-te'n a mossos.gencat.cat/cita-prèvia. 112. Telèfon d'emergències.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró, 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
5: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, de Tallacs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
6: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.

0: Són les 11.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia i bona diada. Són les 11, us parla Eduard París. Institucions, partits i entitats continuen passant durant aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la guerra de successió, Rafael Casanova. En declaracions posteriors, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
4: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat. Una nació de drets i deures, una nació que sempre ha esdevingut un sol poble i avui és més important que mai de reivindicar-ho.
3: Durant el seu discurs, Rull ha apel·lat també a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. També ha lamentat un nou 11 de setembre amb l'expresident Carles Puigdemont a l'exili, titllant-lo d'infàmia. En aquest sentit, ha constatat que la presó i l'exili continuen sent expressions d'una terrible falsa normalitat. Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que la força de Catalunya com a poble ha estat la força de saber sumar i avançar tots junts.
5: El que volem és que Catalunya avanci, però Catalunya només avançarà si ho fem tots i totes plegats i plegades, sense deixar ningú enrere. Que aquesta Diada Nacional de Catalunya sigui la diada de tothom.
3: Collboni també ha recordat la diada d'ara fa 50 anys, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que 50 anys després aquests valors tenen més vigor que mai. I per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha felicitat la diada a través d'un missatge en català a les xarxes socials. A la xarxa X, un missatge que deia: aquest 11 de setembre celebrem una Catalunya oberta, plural i diversa, que mira el futur amb esperança i ambició. I en successos, una dona de 27 anys ha mort en un accident de trànsit a la Nacional 340 a l'altura d'Altafulla, al Tarragonès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a 11:15 d'aquesta passada nit. Per causes que s'estan investigant, tres turismes es van veure involucrats en un encalç. La conductora d'un dels vehicles va morir i quatre persones més van resultar ferides de diversa consideració. La víctima mortal era veïna de l'Arbós i amb aquesta ja són 91 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en els esports, avui Barça i Manresa juguen la segona plaça de la final de la Lliga Catalana ACB, on s'enfrontarien al Lleida. Fins aquí les notícies en xarxa. No.
1: Forn Cala Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Cala Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Cada cop són més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
2: Hey everyone, it's Miley Cyrus.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia i bona diada. Són les 12, us parla Eduard París. Continuen els actes d'aquesta Diada Nacional de l'11 de setembre. Mentre a Barcelona es continua fent l'ofrena floral, mirem ara cap a Sant Boi de Llobregat, una ciutat també molt vinculada a la història d'aquest 11 de setembre. I és que aquest any es compleixen 50 anys de la Diada del 1976, la primera que es va poder celebrar públicament després del franquisme. Seguint els actes, hi tenim des de TV l'Helena Duran. Helena, com s'està vivint aquesta diada des de Sant Boi?
3: Bon dia, Eduard. Doncs des d'aquí, des de Sant Boi, la diada ha començat a 2:15 del matí amb el ball de l'Àliga i la Isada de la Senyera. Després s'ha fet la tradicional ofrena floral davant de la tomba de Rafael Casanova a l'església de Sant Baldiri, on, a part d'institucions i entitats del municipi, també hi ha assistit Lluïsa Moret, l'alcaldessa, o Josep Rull, president del Parlament. Tot seguit, la celebració s'ha traslladat a la plaça de l'Ajuntament, que és on som ara mateix, des d'on s'ha iniciat una cercavila popular, no sé si la sentiu aquí de fons, i doncs és una cercavila molt, molt festiva, amb els gegants, amb els grallers, amb l'àliga o amb el lleó, però també s'hi han desplegat doncs 6 senyeres de 50 metres de llargada representant els barris de la ciutat per commemorar doncs aquest 50è aniversari. La cercavila té previst acabar a la plaça de Catalunya amb una ballada de sardanes i precisament allà, a la plaça de Catalunya, és on, tal com deies, fa 50 anys es va celebrar la primera diada post-franquisme a Catalunya, que va ser multitudinària. Per tant, des d'aquí, des de Sant Boi, una diada, podríem dir, molt festiva, però també molt marcada pel record d'aquesta jornada que fa 50 anys va convertir la ciutat en un símbol de recuperació de llibertat.
2: Moltes gràcies, Helena. I com veiem, Sant Boi de Llobregat, un dels molts municipis que avui congreguen actes commemoratius d'aquesta diada de l'11 de setembre. Pel que fa a les reaccions a l'ofrena de Barcelona, ens quedem amb la de Josep Rull, president del Parlament, que ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida. Durant el seu discurs, Rull també ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la diada dels 8 milions de catalans. Anem també amb un apunt de mobilitat a Rodalies, perquè a causa de dos robatoris de cable que afecten la senyalització entre Lleida Pirineus i Puigverd, Lleida Artesa i l'estació de França i bifurcació Glòria Esclot, els trens estan registrant retards de 20 minuts de mitjana. Personal d'ADIF està treballant per repostar el material sostret amb la major brevetat possible. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Parell, presentat per Jordi Casas.
1: Jordi Casas.
2: Hola, què tal, companys i companyes? Benvinguts un dia més a aquest programa que recupera aquestes grans cançons dels anys 70, 80 i 90. Això és Hit Parade, sóc en Jordi Casas, qui conduirà directament, musicalment parlant, aquest programa amb la col·laboració del gran Caco Martínez i també del gran Esteve Lló. Molt bé, una forta salutació, nois i noies, eixerits i eixerides, que ara mateix m'esteu escoltant en línia, online, o bé ho feu des d'aquell lloc tan meravellós i que es diu el Ripollès, o bé des de Manlleu i l'Osona, o bé, per exemple, des de l'Empordà, que bonic que és l'Empordà, o des de la Selva, o des de Girona i la capital, i també tot el gironès, o bé, per exemple, esteu ara mateix al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, Barcelona, àrea metropolitana, al Bages, a l'Anoia, a Lleida, Andorra, també a Formentera i Ibiza, des de les Illes Balears, o bé, per exemple, esteu ara mateix a la Costa Daurada, Tarragona o a Sitges Garraf, llocs de platja. Molt bé, doncs res, com és habitual, encetem el programa amb una cançonarra que ens presentarà aquest jove que en el seu dia, a part de fer ràdio, a part de ser propietari d'un segell discogràfic, de ser DJ i productor musical, ens va deleitar fa molts anys amb el Matrícula Amics. Ell es diu Caco Martínez.
3: Hola, amics i amigues. Ja sóc aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Igual que els 80, els 90 també ens va donar grans joies com la que us presentaré a continuació. Parlem de la gran banda britànica Soul to Soul, una banda eclèctica com poques, que ens va ensenyar com fusionar diversos gèneres musicals com el soul, acid jazz, afrobeat i reggae. Una combinació explosiva que va aconseguir grans èxits com el que sonarà avui, Get Alive.

0: Doncs gràcies, Caco Martínez, per aquesta gran cançó de Soul to Soul, que es deia Get Alive, creadors de Back to Life, entre d'altres, un tema que em porta molt bons records perquè la vaig presentar, la cançó, com a novetat. Molt bé, ara ja ens demanen, oi, diguéssim, autògrafs pels carrers, no? Des de que, gràcies al Toni de les Pessetiques Quadrades, vàrem sortir a un diari, oi? Esteve Llop, benvingut novament.
1: Què tal, amic Jordi? Què tal, amics de Hit Parade? Gràcies per deixar-me aquest petit espai per parlar d'algun tema de la història de la música que val la pena destacar.
0: I tant.
1: Avui viatgem als anys 90 i us portem una cançó que es va publicar l'any 1992, però que realment, quan ho va petar el nostre país, va ser l'any 93. Va vendre més de 30 milions de còpies a nivell mundial, amb 1 milió dels quals de vendes als Estats Units i 600.000 còpies al Regne Unit, però aquí a casa nostra també ho va petar i moltíssim. Era una cançó d'allò que em van anomenar Reggae Fusió. Va ser una època, sobretot a finals dels 80 i també primers 90, que el reggae es va reformular i es va mesclar amb una mena de música de ball amb un ritme força lent. I aquest és un bon exemple que en aquest cas ens ve des de Suècia, amb una banda que podríem equiparar més o menys als ABBA dels anys 90. Els ABBA, ja ho sabeu, una banda exitosíssima dels anys 70, tots els anys 90 venien des del mateix país, des de Suècia, aquests dos nois i dues noies que feien música ballable, lenta als ulls actuals, però molt interessant i molt ben produïda. Aquest va ser l'èxit All That She Wants.

Estàvem fets uns xavals i unes xavales. Era l'any 82 quan des de Los Angeles, California, els Toto varen treure aquest èxit brutal que es deia Africa i que ara mateix segurament ha posat la gallina de pell a més d'un i més d'una. Això de la gallina de pell ho deia el gran Johan Cruyff. Seria, òbviament, la pell de gallina. Aviam! Recordeu aquesta bonica cançó dels anys 90? Molt bé, doncs, aquesta cançó de The Buckethead es deia The Bomb, These Sounds Fall Into My Mind. Va ser un èxit que vaig presentar com a novetat a començaments dels 90 a una gran cadena de ràdio. Doncs bé, sorprenentment provenia d'un sampler d'aquesta cançó. Una cançó dels creadors de It's Hard to Say I'm Sorry, aquella fantàstica balada de Chicago, perquè ells eren Chicago, la banda de Peter Cetera, amb aquesta gran cançó dels anys 70 que ara recuperem, Street Player.

0: Hit Parade per tot Catalunya, Andorra, Ses Illes, Formentera i Ibiza.
1: Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

My Things and Go. Aniré a empaquetar les meves coses i fotré vilment al camp, era el que deia Mark Calman amb aquesta cançó al front de Subtle, començaments dels anys 80, tecnopop britànic, Tainted Love. Molt bé, senyores i senyors, hi havia Alison Mayett, Vincent Clarke al front de Yazoo. En Vincent Clarke va estar directament també a Depeche Mode i una vegada es van separar els Yazoo va fundar aquesta gran banda que es deia Eurasur amb temes com aquest A Little Respect. Aviam si sona? Ostres, sí. I promise myself. Eh, que ho sembla? Doncs no. I try

Ostres, aquesta cançó em porta molts records. L'havia presentat de molt jovenet, creadors de Blue Monday, New Order, amb això que es deia Bizarre Love Triangle. Una mica més de tecnopop britànic, després de Softcell, després de Yora Sur, donant pas ara mateix a una autèntica vaquera americana. Ella es diu Kim Carnes, actualment té 80 anys, però a l'època ens va sorprendre amb una cançó dedicada a una gran actriu que tenia ulls de lluç passat. Es deia Bette Davis, gran actriu, tot una senyora, i ella, Kim Carnes, li va dedicar aquesta cançó. Una cançó que us durà un munt de records.

d'aquell Right Between the Eyes, aquella cançó exitosa amb els Walks. Molt bé, sóc en Jordi Casas, presentant-vos directament per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia, online, aquest programa que es diu Hit Parade i que recupera el bo i el millor dels 70s, 80s i 90s. Molt bé, em preguntava, quan presentava aquesta cançó com a novetat, com era possible que un home que es deia És Mut pogués cantar d'aquesta bona manera. Oye, oye, això va ser un èxit rotund de l'àmbit de la música house que ara recuperem.

Senyores i senyors, fa exactament 39 anys que vaig tenir el privilegi de presentar aquesta cançó i d'altres del The House Sound of Chicago. Això va per tots aquests DJs moderns que van amb el tractor i punxen, o directament amb el seu sync amb el Pioneer. Molt bé, tinc la sort, vaig tenir la sort de conèixer personalment, és una gran persona a Farley, Jack Master Funk, creador des de Chicago, com no, d'aquesta cançó que es diu Love Can Turn Around. L'amor no té volta enrere, encara que la pràctica a vegades sí. La veu li posa el malaurat Daryl Pandy, que ens va deixar ja fa alguns anys. Anem ara mateix a recuperar un àlbum que es diu Park Life. Són, òbviament, els Blur, aquesta banda britànica, amb una cançó que coneixereu, es diu Girls and Boys, però aquesta és una versió molt especial que vaig tenir l'oportunitat de punxar fa molts anys a la ràdio. Remix de The Pet Shop Boys.

0: més hit parade amb Jordi Casas.
1: Jordi Casas, estic tip i posant la ràdio i només sento que reggaetó.
2: No, reggaetó, no.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Continuen els actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre. A Lleida, la defensa de la diversitat i la cohesió social centra en la commemoració que s'està celebrant encara en aquests moments a la nau central de la Seu Vella. Connectem en directe des de UAU Lleida Ràdio. Judit Castellà, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, l'acte institucional ja està encarant la seva recta final. Un acte institucional que no s'ha desmarcat massa de la línia dels últims actes institucionals a Lleida i que també s'ha volgut enfocar en el context polític i social per defensar la voluntat d'integració i també la diversitat del país. Ha passat fins ara la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, que ha defensat que només d'aquesta manera, només defensant la integració, es podrà enfortir aquesta cohesió social i ser una societat oberta per fer front a les forces populistes, a les quals ha dit literalment hem de plantar cara. Qui també ha parlat fins ara ha estat el president de la Diputació de Lleida, Joan Talàs, en aquest cas, ha centrat el seu discurs en defensar el llegat de Vallverdú, figura clau també d'aquest acte institucional de la Diada d'enguany, i també ha defensat la sobirania com a garant de la democràcia. Al seu torn, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha defensat una Catalunya que garanteixi drets, però també que demani responsabilitats i que parli i protegeixi la llengua catalana. Una Catalunya, ha dit, que es construeix també des de Lleida i des de la Paeria. L'acte ara d'aquí una estona acabarà amb la intervenció del conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, i amb el cant dels segadors.
1: Moltes gràcies, Judit. I com veiem, Lleida, un dels molts municipis avui a Catalunya que congrega actes commemoratius d'aquest 11 de setembre. I pel que fa a l'ofrena que s'ha celebrat aquest matí a Barcelona, entre les moltes reaccions polítiques ens quedem en aquest cas amb la de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha destacat que la força de Catalunya com a poble ha estat la força de saber sumar i avançar tots junts.
3: El que volem és que Catalunya avanci, però Catalunya només avançarà si ho fem tots i totes plegats i plegades, sense deixar ningú enrere. Que aquesta Diada Nacional de Catalunya sigui la diada de tothom.
1: Collboni també ha recordat la diada del 1976, quan la societat catalana va saber unir-se al voltant de la lluita per la democràcia, les llibertats i l'autogovern. Ha afirmat que 50 anys després aquests valors tenen més vigor que mai. I un apunt en esports per tancar. Lleida és el primer equip classificat per a la final de la Lliga Catalana CB que s'està disputant a Tarragona. L'altre finalista sortirà del duel que jugaran avui Barça i Manresa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Welcome to

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
3: Tu sabies que el germà de la Laia patia assetjament escolar?
4: Ah, sí? I com està?
5: Molt millor, gràcies a la intervenció de l'USAP.
6: La unitat de suport a l'alumnat en situació de violència dona resposta a les violències que viu l'alumnat. Si vius una situació de violència, contacta amb l'USAP a través del telèfon 900 923 098, el correu electrònic usap.educació@gencat.cat o l'aplicació web USAPS. T'escoltem, t'ajudem, et protegim. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
1: Yo, hey, check this out.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
4: What's up, this is David Guetta.
5: Teddy Swims. Tones.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda i bona diada, són les 3, us parla Adrià Tella. Jornada plena d'actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre arreu de Catalunya. A Sant Feliu de Guíxols han fet un homenatge a Josep Irla pel seu 150è aniversari. Tots els detalls de l'acte des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
4: Sant Feliu de Guíxols ha commemorat aquest 11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya amb un homenatge a Josep Irla, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. L'acte s'ha fet al cementiri municipal davant la seva tomba, amb una ofrena floral institucional i un parlament en record de qui va ser president de la Generalitat.
5: Aquest és l'acte, aquest homenatge al president Irla, és un dels actes centrals que es fan a la demarcació de Girona i que reuneix a totes les administracions. De fet, en el cas de la demarcació de Girona, Irla és un personatge essencial per conèixer tota l'evolució democràtica del nostre país, i com a defensor de la democràcia i de les institucions, doncs avui tenim l'ocasió de retre aquest homenatge per tal de dignificar la seva figura, però sobretot el seu llegat.
4: L'homenatge a Josep Irla s'enmarca en l'any Josep Irla, una commemoració que s'estén durant aquest 2026 i principis de 2027 i que vol posar en valor la figura i el llegat de l'expresident de la Generalitat. Irla, nascut a Sant Feliu de Guíxols l'any 1876, va ser el 124è president de la Generalitat de Catalunya.
3: Recuperem també un dels actes previs d'aquesta diada, en aquest cas Esplugues de Llobregat, amb la tradicional marxa de torxes per la independència de la passada nit. Escoltem a Roger Requesens, equip de coordinació de l'Assemblea d'Esplugues.
6: Pues és una marxa que es fa de nit, per això es fa amb torxes, òbviament per donar llum a la mobilització, i recorrem, doncs, fem un petit recorregut ja tradicional pel centre Esplugues, i acabem al parc 11 de setembre, on llegim un parlament, doncs cantem els segadors i després fem una petita copa de cava.
3: D'altra banda, institucions, partits i entitats continuen passant durant aquest matí i migdia i també durant la tarda pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió, Rafael Casanova. El president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
7: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat. Una nació de drets i deures, una nació que sempre ha esdevingut un sol poble, i avui és més important que mai de reivindicar-ho.
2: Notícies en xarxa.
1: Lipama Instal·lacions, serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
1: Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
5: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut? I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
6: What's up? It's 5 Seconds of Summer.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Jornada plena d'actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre arreu de Catalunya. A Cardedeu, però, la Diada es va celebrar amb un acte institucional aquest dijous al Parc de Pompeu Fabra. Una jornada que, més enllà dels actes tradicionals, va voler donar veu a diferents representants del municipi perquè compartissin la seva experiència i mirada sobre aquest 11 de setembre. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu, el Parc Pompeu Fabra ha acollit aquest dijous l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya.
5: Jo crec que el gran valor i el poder de les diades és aquest som, encara som. I després, evidentment, el dir que aquest poble no abandonarà les seves lluites de cap manera.
4: La jornada ha començat amb la hissada i el cant de la senyera a càrrec de l'agrupació coral cardedeuenca i ha continuat amb la benvinguda institucional de l'Ajuntament. Durant l'acte, quatre representants d'entitats i personalitats de Cardedeu han compartit les seves experiències i vivències al voltant de l'11 de setembre, aportant diferents mirades sobre el significat de la Diada. L'acte ha acabat amb el cant dels segadors, interpretat per l'agrupació coral cardedeuenca, una celebració que també ha comptat amb interpretació en llengua de signes catalana i que ha acabat amb els tradicionals borregos per tots els assistents.
3: D'altra banda, institucions, partits i entitats continuen passant des d'aquest matí pel monument de qui va ser conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió, Rafael Casanova. El president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat Catalunya com una nació d'acollida.
6: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat. Una nació de drets i deures. Una nació que sempre ha esdevingut un sol poble. I avui és més important que mai de reivindicar-ho.
3: Durant el seu discurs, Rull ha apel·lat a la cohesió interna de Catalunya i ha reivindicat la Diada dels 8 milions de catalans. En paral·lel a aquesta Diada, uns 541.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 i les 3 d'aquest divendres. Es tracta del 98% dels 550.000 previstos, coincidint amb l'operació sortida per aquest pont de la Diada. Durant el matí s'han registrat retencions a l'AP7 en diversos punts, per exemple, entre Castellví de Rosanes i el Papiol, en sentit Tarragona, i entre la Roca del Vallès i Mollet, en sentit Girona. La mateixa via s'ha hagut de tallar una estona a Bàscara, en sentit Barcelona, per l'incendi d'un camió. La C-16 també ha registrat retencions. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Posa en marxa la pel·lícula.
3: Espera, per què no la poses en català?
2: Està disponible.
4: L'oferta de continguts en català a les plataformes de streaming s'ha multiplicat per més del doble en els últims 2 anys. Abans de mirar una pel·lícula o sèrie, reviseu la disponibilitat del català al menú de llengües. A més, com que les plataformes acostumen a tenir memòria lingüística, si consumiu un contingut en català, la pròxima vegada que la llengua estigui disponible, ja la tindreu configurada per defecte. Informeu-vos-en a cultura.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
6: Everybody, we are Morandi.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda i bona diada, són les 5 i us parla Adrià Tella. Jornada plena d'actes de la Diada Nacional d'aquest 11 de setembre arreu de Catalunya i la tarda és moment per les manifestacions. Enguany torna a ser descentralitzada amb convocatòries a Girona, Amposta i Barcelona. La de la capital catalana arrencarà a les 17:14 amb dues columnes amb punts de partida diferents i que es trobaran a plaça Catalunya cap a 17:15. Anem en directe fins a la plaça de la Catedral. Allà hi tenim la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, molt bona tarda. Quin és l'ambient ara mateix?
3: Hola, bona tarda. Doncs un ambient festiu i tranquil. Som a Via Laietana, en plaça de la Catedral a Barcelona, on comença d'aquí 14 minuts una de les dues columnes de la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural. És la que simbolitza el futur, l'altra simbolitza el present i surt de Gran Via a Casanova. Totes dues confluiran a la plaça Catalunya. El lema d'enguany és "Qui soc, qui som", que apel·la d'una banda al compromís personal "Qui soc", més l'organització col·lectiva "Hi som" per aconseguir la independència de Catalunya. A hores d'ara, moltes samarretes grogues, moltes senyeres, moltes estelades, famílies, grups d'amics, ambient tranquil, reivindicatiu, però alegre i festiu, amb crits d'independència, òbviament. Hi ha molta gent d'aquí cap avall, a Via Laietana cap avall, un riu d'estelades, al mig del carrer hi ha un tractor, per exemple, presència policial, però tot molt tranquil, i esperant el compte enrere perquè comenci la manifestació a les 17:14 com més habitual. Aquesta manifestació és simultània, com dèieu, amb la de Girona i Amposta.
2: Gràcies, Mont. Bona tarda. D'altra banda, anem també fins a Amposta, on molta gent està concentrada des d'aproximadament les 4 per arrencar en ben poca estona també una manifestació, com dèiem, que comptarà amb dues columnes. Allà hi tenim el company de 21 Ràdio, el Joan Bericat. Joan, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, sí, estem aquí al centre d'Amposta, la capital del Montsià, on la manifestació avui, aquest 11 de setembre, és una mica diferent als altres anys. Hi ha dues columnes, una que arrencarà des del centre de Tortosa per tota l'Avinguda de la Ràpita i una altra que arrencarà des del Mercat i al mig se trobaran per tal de tallar el pont penjant d'Amposta. Ja des de les 4 que ha arrencat aquesta concentració i ara està començant a mobilitzar-se per tal de que a les 5:10, 5:15 se trobin i puguen acabar de passar una diada aquí al vell mig de la capital del Montsià per tal de reivindicar este 11 de setembre i sobretot la llengua catalana i tot el seu conjunt.
2: Gràcies, Joan, des d'Amposta. I una informació de darrera hora: els tres detinguts durant els aldarulls d'aquest dijous al Fossar de les Moreres han quedat en llibertat aquest divendres. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari i operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
1: Retrocedim en el temps.
0: La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
3: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
2: Ara més que mai, Creu Roja.
4: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
2: Gràcies.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda i bona diada. Són les 6 i us parla Adrià Tella. Les tres manifestacions organitzades per les entitats sobiranistes amb motiu de la diada a Barcelona, Girona i Amposta estan en marxa. Repeteix així el format descentralitzat de l'any passat, tot i que en lloc d'Amposta la mobilització va tenir lloc a Tortosa. Les de l'any passat van congregar 41.700 persones, segons les fonts oficials, més de 100.000, segons els organitzadors, pendents encara de les xifres d'enguany. El que fem és anar en directe fins a la manifestació que s'està duent a terme a la capital catalana. Allà hi tenim a la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, bona tarda. On sou ara mateix i quin és l'ambient?
3: Bona tarda. Doncs mira, la columna que simbolitza el futur enfila per Via Laietana i la capçalera arriba ja a la plaça Orquinaona, per on comencen a girar cap a plaça Catalunya. Hi ha una filera de tractors conduïts per gent jove per fer veure que el futur de Catalunya passa per part per la pagesia i la terra. Hi ha una estelada gegant que ocupa tota la calçada de Via Laietana i hi ha moltíssima, moltíssima gent. Crits contra Aliança Catalana i Vox, ambient passiu, reivindicatiu i tranquil.
2: Gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Anem també fins a Girona, on la manifestació també ha arrencat fa menys d'una hora. Allà hi tenim el company de televisió de Girona, el Xavi Morlans. Xavi, bona tarda, com està anant?
4: Bona tarda, doncs sí, ara mateix aquí a la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional de Catalunya, aquí a Girona, una manifestació que podem dir que ha sortit amb un quart d'hora de retard. Per què? Doncs perquè estava planificada per sortir a les 17:14, és a dir, quan faltés un minut per un quart de sis, però finalment ha sortit a dos quarts de sis. Per què? Doncs podem dir per l'èxit que ha tingut. Ha arribat tanta afluència de gent que els organitzadors han hagut de modificar una mica la ruta planificada en el primer moment. Llavors, què està fent ara la manifestació? Ara ja es troba a l'avinguda de Jaume I, arribant pràcticament ja al Parc de la Devesa, que és on es faran els parlaments amb el concert final. Dit això, incidents molt pocs, hi ha hagut una petita trifulca amb qui es deia que era un home que anava amb una samarreta de la selecció espanyola. Des d'aquí no ho hem pogut veure, però en general càntics reivindicatius, defensant la llengua catalana, i això sí, una manifestació totalment pacífica i reivindicant el que és l'independentisme aquí a Girona.
2: Més enllà de la diada hem de lamentar la mort d'un motorista de 28 anys en un accident de trànsit a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els Mossos han rebut l'avís cap a 1:45 del migdia per causes que s'investiguen. Un turisme i la moto han xocat frontalment i a conseqüència de la topa del conductor de la moto ha perdut la vida. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: CDP. Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.
2: I find my way through the darkness.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Yo,
1: hey, check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
4: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
5: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
6: Everybody, this is Ryan from OneRepublic.

0: Λες που είναι. Δίπουλες FM.
1: Γιαστουρία Μουνέλ. Del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones han participat en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. La mobilització de la capital catalana ha tingut dues columnes, una amb inici a la Gran Via amb el carrer Casanova i l'altra des de la plaça de la Catedral. Totes dues han confluït a la plaça Catalunya. Les entitats també han convocat manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, s'han sumat a la manifestació de Girona. La mobilització ha començat a les 17:14, quan els Marrecs de Salt han aixecat dos pilars a la plaça Catalunya poc abans que arrenqués la marxa sobre 17:45. La manifestació ha acabat a la Copa, on han llegit el manifest. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi han participat uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Amb estelades i el ritme de la batucada, les dues columnes, la present i futur, han recorregut el centre de la capital del Montsià fins a l'N340, on han fluid i han marxat fins al pont penjant. Les entitats independentistes participants en la manifestació han reivindicat la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, ha fet una crida a tornar a muscular el moviment, mentre que el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha defensat mantenir la pressió de la societat civil i ha advertit que s'acosta el moment de tornar a abordar el conflicte polític. Busquem ara la previsió del temps per aquestes últimes hores del dia i, sobretot, mirant ja al cap de setmana que arrenca demà. Luismi Pérez, bona tarda.
4: Bona tarda. La diada ha estat d'un temps tranquil, de fet encara ho està sent, amb una temperatura que ha pujat una mica més que la d'ahir, però sense una calor insuportable. Una jornada de meravella, de fet, per fer activitats al ras. Les immediates hores apareixeran alguns núvols al voltant del Montseny, també gran part de les comarques del prelitoral, cap al sud de Girona, al voltant, per exemple, de les Gavarres, i ja aquesta matinada i el dissabte, entre les comarques de Barcelona i el Camp de Tarragona, arribaran a aparèixer núvols una mica més potents, fins i tot amb algun ruixadet. No estarem parlant de grans quantitats d'aigua i, a més, sempre de caire molt local, per exemple, el Penedès, el Camp de Tarragona, el Vallès, algun ruixadet. La temperatura, com la d'avui, i, per tant, al matí també despertarà força fresquet.
3: Gràcies, Luismi. I la darrera informació és que els tres detinguts durant els aldarulls d'aquest dijous al Fossar de les Moreres han quedat en llibertat durant aquest mateix divendres. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
6: Welcome to

Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

Hola, què tal, companys i companyes? Benvinguts a una nova edició de Hit Parade, com és habitual, amb les salutacions de Jordi Casas, un servidor, recuperant tota aquella música dels anys 70, 80, 90 i també una puça, un pulsim dels anys 2000, però no els actuals, sinó a començaments dels 2000, allò ja enganxats pràcticament a finals dels 90. Més endavant tindrem a l'Esteve Llop i saludem, estigueu fent el que estigueu fent, a tots vosaltres i a totes vosaltres que ho esteu escoltant, per exemple, des d'un altaveu intel·ligent, o bé en línia, o bé des del podcast de iVox, d'Apple, també directament a Spotify, tot i que es queda trabat, sempre us ho dic, ho recomano, iVox i Apple Podcast, que van finíssims. També la gent que m'escolteu, com és tradició a la ràdio, a la FM, per exemple, des de llocs com el Ripollès, o bé a l'Empordà, a la Selva de Girona, a Girona Capital i tot el Gironès, o a Manlleu i tot l'Osona, o, per exemple, al Vallès, al Maresme, al Baix Llobregat, Barcelona i tot el barcelonès, òbviament l'àrea metropolitana, i al Bages, a l'Anoia, també a la terra de Ponent, a la terra ferma, terra de cargols i cargolades, per excel·lència Lleida, també a Andorra, a Ses Illes, a Formentera i

tan preciosa a la vora del mar, a la província de Tarragona. Molt bé, com és habitual, tindrem un carregament de música per a tots vosaltres. I res, fa algun temps varen tenir una notícia molt dolenta. Aquella russassa que cantava fantàsticament bé ens va deixar. Òbviament, el que farem ara mateix és recuperar una de les cançons més exitoses de Dolly Parton. Això es deia 9 to 5, de 9 a 5. La música de Dolly Parton. Sempre et recordarem.

Companys i companyes, això és per arreu de Catalunya, Andorra, ses Illes, el Hit Parade, ara també a la televisió, a la TDT, Canal 39, per Barcelona, Vallès i Rodalies. De fet, no arribem a tota Europa, però a poc a poc, eh? A poc a poc. Molt bé, aquest noi va versionar el Surfing USA de Beach Boys i també va cantar això de I was made for dancing. Vaig estar creat per a ballar. Ell es diu Leif Garrett i era un dels actors de 3L Carretera. Suposo que ho recordareu. Molt bé, els creadors de Such a Shame són Talk Talk, It's My Life.

de rock and roll amb la reina del rock and roll, Anne May Bullock. Ens va deixar fa alguns anys, però havia tret cançons brutals, Private Dancer o aquesta d'un àlbum del 1986 que es deia Breaking Every Rule. What you get is what you see. El que tens és el que veus, o el que tindràs és el que veus. Tina Turner, donant pas ara mateix a una noia que es deia Eartha May Kitt. Directament des de Carolina del Nord, una dona que ens va deixar l'any 2008 als 81 anys. Nascuda el 1927,

o menys a l'època del High Energy Devlin Thomas amb Hazel Dean. Això es deia directament Searching, I got to find a man. Estic buscant i haig de trobar un home. Bé, això no ho dic jo, ho diu Hazel Dean.

van dir, què haces, posa'm aquella cançó que diu Radio. No, no diu Radio, diu Lady O. Aviam si us pensàveu que el locutor era asiàtic.

Smiths, There is a light that never goes out. Hi ha una llum que mai surt, no allò es deixa veure, no? Eren de Manchester, avui dia es dirien de Talibans, però bé, són de l'època aquella de Smiths, amb aquesta gran cançó donant pas. Sabeu qui és Fatboy Slim? Doncs Norman Cook, un dels membres d'aquesta banda que es deia directament de House Martins. Una miqueta més de pop britànic de l'època amb això que es deia

0: veu increïble directament els de Our House in the Middle of the Street, els Mamnes, amb una mica d'escà britànic dels anys 80, recuperant aquesta gran època i aquesta música. Per cert, aviam, aquí al Hit Parade el que fem cada vegada, cada programa, és variar de música. Que hi hagi música dels 70s, 80s, 90s i també de començaments dels 2000s, per a tots els gustos. I qui té bon gust musical és aquest noi que tenim preparat ara mateix. Estàs preparat? Sí. Ell es diu Esteve Llop. Esteve, què tal?
1: Què tal, Jordi i amics de Hit Parade? Nou moment per posar el focus en una cançó en concret interessant des del punt de vista musical. Viatgem al 1984, moment en el que la banda britànica Level 42 començava a despuntar amb la seva música, doncs, descaradament, podríem dir, funky. Una cosa que ens sorprèn molt, perquè després ells van anar canviant cap a un altre estil musical molt més proper al pop o al synth-pop. En aquest cas, us portem una cançó que va ser de les més sonades en aquella època, mitjans dels 80, de la mà d'aquesta formació britànica liderada pel baixista i cantant Mark King. En aquest cas es tracta del seu tercer treball, un disc que es deia True Colors i en el qual hi apareixia aquesta cançó que va ser publicada també en diferents formats i en diferents remescles. Jo crec que és de les més interessants de tota la seva discografia i és aquesta Aigua Calenta, Hot Water.

Hola, Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.

Apuja el volum del teu radiocasset per escoltar Hit Parade. The sun comes.

Movells havien col·laborat amb Dusty Springfield, aquesta gran cantant britànica, o amb aquesta actriu i cantant americana que es diu Liza Minnelli i que coneixereu perquè va ser protagonista a la pel·lícula Cabaret, no? Molt bé, doncs, els Pet Shop Boys, a mitjans dels 80, li varen crear aquesta cançó que es deia Losing My Mind, Liza Minnelli amb els Pet Shop Boys. Molt bé, ara mateix ens anem als anys 90, quan jo era més jovenet, i recordo allò tot ressecós. Estava al cap de setmana amb una emissora de ràdio molt gran i després ja hi vaig estar cada dia. Bé, massa hi vaig estar. Molt bé, aquí tenim una cançó que vaig presentar com a novetat amb Dance to Trends. Això es deia Power of American Natives.

que els Weebles, el senyor David Bays. En David Bays, que bé, un dels millors DJs de Barcelona, de les millors sales, i que actualment viu a Manila i té el restaurant El Born, eh? Ho dic per si aneu a Manila. Ara m'acaba d'enviar un missatge i diu: Jordi, perdona que no contesti els missatges, però estic en una illa. I el tio envia fotos d'una illa fantàstica i paradisíaca. Us sona aquesta cançó?

una cançó de l'any de la Maria Castanya, de Mylène Farmer, que a començaments dels 2000 va reversionar des de La France la Kate Ryan. Això es diu Desert.

0: Ryan. Amb una cançó que es diu Desenchanté.
1: Hit Parade, els clàssics de la música amb Jordi Casas.
0: Doncs gràcies, Reina. Ens ja retrobem la propera setmana. Oi, Esteve?
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, només en queden paraules per dir fet-les. Bé, ens hi retrobem la propera setmana. Us deixo.

0: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM. A Ripollès FM.

que acaricia con suavidad el mar. Me gusta la mar. Me gustas tú.

miedo. Se prende la noche. Vive. Baila. Ama.